En aquest temps, vengué Rodolí Juglar de França en la cort del marquès que sabíeu la viola. En son, violava un estampido que plasió fort al marquès i els cavallers i a les dones. I en Rambaus ens agradava brico, tant que el marquès se n'ha per sa peta diet. Senyor Rambau, que és això que no cantàs ni vos alegràs? Cantaus i ses així versos de violo i que veges així ta bella donna com és la mia sore, que vos ha retingut per servidor i és la più valenta donna del món. I en Rambaus respondet que ell no em faria res. El marquès hauria bé la caizú i diguet a sa sore: Madonna Beatriz, per amor de mi i de totes aquestes gens, voli que vull degnar pregar Rambau que ell, per lo vostre amor i per la vostra gràcia, se degués alegrar i cantar i estar alegre, com ho faig jo davant. E Madonna Beatriz fuguet tan cortesa e de taburo mercè que lo preguet e lo confortet que el se depiesso per son amor torna a allegrar e que fesès de nou una chanson. És ai tal per aquesta razó que vos avez ausido, que el faguet l'estampido, que diz aital.